0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Y en los deportes, Tony López, termina la jornada 4 de Liga con el Getafe, Celta y el Elche Real Sociedad. Una jornada que deja al Barça líder con pleno de victorias. El Alavés es segundo, firmando el mejor inicio de su historia. Ayer en Carrusel, Pablo Ibáñez hablando de Lucas Boyé y Mariano.
2: Es una garantía tener dos delanteros así, que da igual los balones que le eches, que se van a pegar por ti, chocan contra los defensas como si fuera el último balón que
1: mañana, por cierto, empieza la Champions. Y en el Abierto de Estados Unidos de tenis, victoria de Carlos Alcaraz contra Tommy Paul. Jugará mañana martes cuartos de final del US Open contra Ben Shelton.
3: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
4: Hoy por hoy, Maestrat.
5: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 7 de setembre del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies així a la ràdio, però primer anem en el horatge.
0: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
6: L'horatge.
5: La temperatura màxima per avui és de 31, la mínima de 24, i hi haurà una lleugera probabilitat de precipitació d'un 5% fins a les 12 del matí. El vent vindrà des de l'est i des del sud a 15 km per hora i el índex màxim ultravioleta serà de 6.
7: ¿Qué hace calor? Masivo, bro, es verano. ¿Piscina? No. Tú necesitas disciplina, bro. Nada de piscina, fucking disciplina. Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol. Mientras tú...
8: ¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
9: Bricolaje y decor.
5: I avui comencen les festes de Peñíscola 2026, les seues festes patronals tan esperades, i estes seran les paraules de l'alcalde Andrés Martínez.
10: Bueno, les tratem de viure en intensitat, sobretot els dies importants, que són els dies 8 i 9, perquè celebrem un novenari i ja s'està celebrant des del dia 1 en honor a la Mare de Déu de l'Ermitana. Són els dos dies grans on els actes religiosos bàsicament són els que més motius, i s'acompanyen en aquests actes els balls en la plaça per les tardes. I just aquest any hem volgut respaldar més a la festa i a lo que és les nostres tradicions, nombrant mantenidors de les festes al grup de danses de Peñíscola i a la dansa batalla Moros i Cristians, que són els dos grups, i junt amb la banda de música, que fan possible que la gent recordem d'on venim i mos plantem i diem que volem continuar en estem, donat que són centenars de xiquets que gràcies a ells van passant per la plaça, i també els dies dels jubilats mos ofereixen les danses al poble. O sigui, les festes per a nosaltres, a part de lo que és la festa en si, i sobretot són les tradicions que recordem any tras any, gràcies a la intensitat en la qual les vivim en Peñíscola, en els grups de danses que ens acompanyen.
5: I continuem parlant de festes, i és que aquestes eren les paraules de Maite Pellicer, regidora de festes, sobre el balanç que feien de les festes patronals de Benicarló 2026.
11: Bé, començo jo i simplement comentar-vos que aquest 2026 afrontàvem a les festes patronals un objectiu molt clar, que era donar continuïtat a les decisions que vam prendre l'any passat i continuar avançant cap a unes festes més diverses, més participatives i pensades per a tots els públics. I crec que el balanç no pot ser més positiu. Per la seva banda, el recinte de festes al carrer Boter s'ha tornat a funcionar com l'espai de referència per als grans espectacles, permetir-nos acollir actes multitudinaris amb unes bones condicions de capacitat, comoditat i seguretat. Enguany hem tingut una resposta del públic extraordinària. Els grans concerts han estat plens, com Ducandul o Rebeldes, el viatge als 90 que han omplit tots els aforaments. Aquesta resposta el que demostra és que la ciutadania vol una programació musical potent i variada i que tenim capacitat per aportar-la a Benicarló. Però no tot han estat els grans formats. Com bé sabeu, aquest any han volgut apostar per una programació també més íntima vinculada al nostre patrimoni i així vull destacar especialment sota la llum de les espelmes que, com sabeu, s'ha fet al convent. Ha sigut uns concerts de petit format en un espai molt especial, que era el convent de les Monges Tancades.
6: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
12: San Mateo, cae el sol.
13: Tardeo chill en el jardín de bodegas Besalduc Valls en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
14: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
5: I passem directament a Benicarló, i és que l'Ajuntament de Benicarló ha tret a licitació les obres de construcció de la nova estació intermodal d'autobusos del municipi. El projecte preveu la creació d'un espai específic destinat a concentrar les línies de transport de viatgers per carretera i optimitzar la mobilitat local. La nova infraestructura s'ubicarà al passeig de Febre Soriano. El seu desenvolupament permetrà centralitzar tots els serveis d'autobusos interurbans en un mateix punt, un canvi que evitarà que la major part d'aquests vehicles de gran tonelatge hagin d'endinsar-se dins del nucli urbà, descongestionant així el trànsit rodat als carrers de la localitat. El procés administratiu ja es troba obert per les constructores quan que vulguen optar a l'adjudicació dels treballs. Les empreses interessades tenen de termini per a presentar les seues ofertes formals fins al pròxim 21 de setembre de 2026. I ens anem fins al Cosebre, i és que l'alumnat del CEIB La Mola estrenarà curs 2026-2027 en una gran novetat, un centre que suma un nou edifici. S'ha celebrat una jornada de portes obertes en la que els assistents i les assistentes han pogut recórrer les instal·lacions que ja estan completament equipades i operatives. L'actuació forma part del pla edificant de la Generalitat Valenciana en una inversió de 4.211.308 euros i assegura que l'alumnat d'Alcosebre compte en unes instal·lacions en les millores i més modernitats al llarg plaç. Les obres han sigut executades per l'empresa DOC València. I ens anem cap a la província, i és que la Diputació de Castelló reafirma el seu compromís hídric amb la renovació de part de la xarxa d'aigua potable de Catí per assegurar el subministrament. La presidenta de la institució provincial, Marta Barrachina, va acudir el divendres al municipi de la comarca de l'Alt Maestrat per anunciar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Catí de per un import de 200.000 euros. La presidenta Marta Barrachina va explicar que la renovació de la xarxa d'aigua potable en un municipi donarà una solució als problemes reals dels veïns de Catí. Fins ací les notícies del dia d'avui, d'aquest matí. Ens veiem, com sempre, a l'Hoy por Hoy a la 1:07 i amb més notícies a les 2:07. Que tingueu un

0: San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Weiss, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. Vive una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc, una experiencia inigualable.
1: Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
2: Bon dia, oients, amigues, amics de Les Ones.
3: Bon dia i ben retornats.
4: Molt bon dia a tothom.
2: Pues sí, acabem ja les vacances d'agost i comencem una nova temporada amb molta espenta, amb moltes ganes, amb molts llibres, amb molta literatura i amb molta alegria.
3: És que hem estat docents, parlem sempre de cursos. La nostra cronologia no és anual, és de curs en curs.
4: Sí, és veritat.
3: I també iniciem un nou curs.
4: Jo crec que no podem començar sense parlar de la calor, no? Perquè aquest estiu ha sigut una cosa terrorífica. Realment els estius han canviat, han canviat. Abans era una altra cosa.
3: Ara són tòrrids, que diuen. Hem de canviar els adjectius.
4: Totalment.
2: Bueno, setembre, de totes maneres, és un temps... Bueno, això depèn de les persones. Però per mi és allò del final de l'estiu, suposa una certa melangia, una certa tristesa, anar de cara al mal temps, al dia més curt... No, no m'agrada més l'estiu a mi.
3: I els que tenen, diguem, un espai laboral concret, els jubilats estan més, en això estan més alliberats.
2: Sí, però quan treballes, i sobretot si eres docent, com tu deies abans. El setembre és un mes terrorífic. Terrorífic. Bueno, bé, entrem en matèria. A veure, quines coses volem comentar? Volem comentar el següent. El dia 18 farem en el Club de Lectura a Les Ones un llibre d'assaig d'un assagista que, com diuen ara els joves, ho peta, és com una estrella del rock, en realitat, allà on va congrega moltíssima gent, i això que és filòsof i que és coreà. Que es diu Byung-Chul Han.
3: El nom ja ho diu tot, ja.
2: Exacte. Però és molt interessant perquè el que conta ell en els seus llibres són els canvis radicals del món en què vivim. Com la tecnologia cada vegada impacta més en les nostres vides i canvia la nostra manera de viure, la nostra manera de pensar i la nostra manera de sentir. És molt, molt interessant. És un llibre editat per La Magrana, el de Byung-Chul Han, que es titula No coses, i us esperem el dia 18, com sempre.
4: El dia 17.
2: Ah, bueno, sí, perquè el 18
4: dijous
2: és una altra
4: 17.
2: Cosa.
4: Sempre és tercer dijous de mes.
2: Sí, és veritat, m'he equivocat de data. Perquè és que com el 18 també tenim una altra cosa, doncs ara... Però bueno, sí, dia 17, dijous, a la Biblioteca de Vinaròs, Byung-Chul Han, No coses.
3: Aquest serà el primer llibre dels quatre del trimestre.
2: Exacte. Eh?
3: Que ja en parlarem més endavant, però... que també podem anomenar quins són.
2: Per exemple,
3: el primer és No coses, el segon és
2: Un vell cadàver barroc
3: del traspassat no fa gaire Josep Piera, el poeta de la Safor. El tercer és una primícia, diríem, també en parlarem.
2: El tercer és Relíquia de Paul Guas, que tindrem la sort de comptar amb la presència de l'autor. També és un altre que una mica com això que deia del Byung-Chul Han, però en més petit format. També genera passions. Bueno, perquè és un xicot molt jove, que crec que no té ni 30 anys.
3: En grau màxim.
2: Té un verb molt fàcil, És molt atractiu físicament, bueno, té una sèrie de connotacions, a part de que ho fa molt bé i que escriu molt bé, a part d'això és molt atractiu com a persona.
4: Sempre és un al·licient tenir l'autor que és un llibre, vull dir, perquè llavors el llibre li dona una volada totalment diferent.
2: Bueno, si és
4: perquè...
2: guapo ja,
3: i el Cabrera Tomeste amb un clàssic o semiclàssic, si voleu, de la narrativa russa.
2: El quatrimestre.
3: El quatrimestre, sí, tens la veritat. Són quatre llibres. Sí. El mes de desembre, no?
2: Sí. Sí,
4: amb un llibre de relats que es diu El Recull, que és de Doblatov, de l'escriptor Doblatov, que és un autèntic especialista amb el relat curt, i és un llibre que està molt bé, perquè Doblatov és un escriptor rus emigrat als Estats Units, i allà en algun dels relats apareix una mica la seva experiència.
2: Sí, bueno, sempre fa molts comentaris sobre els sistemes socials, tant d'un lloc com de l'altre, perquè si un no li agrada, l'altre tampoc, no? Però té molt de sentit de l'humor, és un llibre molt de sentit de l'humor.
4: Un home molt irònic, molt punyent.
2: I creiem que aquesta selecció d'aquests quatre llibres ha estat molt encertada.
3: Quantes vegades, ja sabeu que qualsevol persona està invitada, sí, encara que vulgui vindre per conèixer a veure qui és aquella obra o qui és aquell autor, perquè si no pot o en fi, llegir-lo, etcètera, no passa res també, que no posen cap
4: és un club de lectura obert, sí, que no fa falta ser soci específicament,
2: no.
4: I que es pot vindre com oient, com a participant, com es vulgui,
2: sí, i que parla qui vol i qui no vol no parla, i qui l'ha llegit i qui no l'ha llegit, i qui escolta i qui...
4: Ja sabeu, això cada tercer dijous de mes, en principi, tret de petits canvis que puguin haver-hi, cada tercer dijous de mes ens trobem allà a la Biblioteca Municipal de Vinaròs pel Club de Lectura de les Zones. A les 6:30 habitualment.
2: 6:30 habitualment, alguna vegada és a les 6.
4: Sí, alguna vegada hi ha algun petit canvi, però normalment és a les 6:30.
2: Normalment a les 6, sí. I una altra novetat que tenim per l'endemà del Club de Lectura, que és un sopar estellers. El sopar estellers serà el dia 18.
4: Divendres 18, a les 7 de la tarda, al restaurant del Nàutic, allà a la terrassa del restaurant, vull dir, un lloc estarem, jo crec, molt bé. I el sopar estellers sempre consisteix en una combinació de la poesia d'estellers, la recitació de tota la poesia d'estellers, i a més un acompanyament musical, val? Aquests sopars estellers es fan cada any al mes de setembre, octubre, a molts llocs del País Valencià.
2: Bueno, perquè crec que va néixer un 4 de setembre.
4: Sí, se celebra l'aniversari que sigui del seu naixement. Jo crec que aquest any fem els 102 anys del naixement, crec. I aleshores sempre és un recital obert, vull dir que tothom que vulgui participar i pot participar, tothom pot recitar un poema d'estellers, no passa res perquè els poemes es repeteixin, cada recitador té la seva manera de fer-ho i la seva manera de dir-ho, i per tant és una mica personal. I a més ens acompanyarà en aquests sopars tallers de Vinaròs, concretament ens acompanyarà el grup Solc a dos veus, en aquest cas no és el grup Solc complet, sinó que és Solc a dos veus, també amb poemes musicats, poemes de Brossa, poemes de l'Ovidi, poemes d'Estellers, etc. Vull dir que serà una combinació, jo crec que estupenda, i que ho passarem molt bé. La veritat que us podeu apuntar al sopar aquest, és un sopar obert a tothom que vulgui participar-hi. I
2: on s'han d'apuntar?
4: S'han d'apuntar a la web d'Acció Cultural del País Valencià, o bé el QR que hi ha als cartells que hem distribuït tant a la llibreria Lisboa com al cartell d'anuncis de la Biblioteca Municipal.
2: Bueno,
4: I a les xarxes també hi ha corregut la convocatòria.
2: Ja ho sabeu. El poema que vulgueu, si en voleu dir algun i si no aneu a escoltar, doncs el porteu de casa vostra i allí o el reciteu o el llegiu. Totalment lliure i obert, micròfon obert. Bé, doncs ara ens situem al dia d'avui, que no sé al final ni si tindrem temps de parlar-ne.
4: Sí,
2: perquè clar, tenim un llibre que no és un llibre qualsevol.
3: I tant.
2: És un llibre que està de moda, i començo per aquí. I per què està de moda? Jo crec perquè han estrenat la pel·lícula aquesta, L'Odissea, dirigida per Christopher Nolan, I sembla que això ha fet que hi hagi una revifalla del poema d'Homer. I és per això que, a més de les traduccions al català, les clàssiques, la de Carles Riba, que potser és el santa santorum de la traducció, la de Joan Francesc Mira en valencià, que la tenim ara aquí mateix damunt de la taula, i en aquestes dues clàssiques s'han afegit una de nova, una de més moderna, que és la de Pau Sabater, que és també una versió molt llegidora, molt llegidora. Suposo que sabeu que l'Odissea, en la tradició occidental, en remet a l'inici de la literatura, l'inici, juntament amb la Ilíada, que és l'altre gran poema constitucional.
3: Com tu mira per començament de del seu prefaci, diu la literatura occidental comença amb la guerra de Troia, que ocasiona dos grans obres, la Ilíada i l'Odissea.
2: I l'Odissea. Bueno, l'Odissea és quan Odisseu, després de la guerra de Troia, no?, va fent aquell llarg viatge, un viatge molt, molt perillós. Dir també que Odisseu és el rei grec d'Ítaca i que després de la guerra de Troia vol tornar amb la seva dona Penèlope i amb el seu fill Telèmac.
3: Vol recuperar també el seu tro,
2: el seu
3: lloc en el món, digues.
2: Sí, ara volia dir això.
3: Soc el rei.
2: Sí, bueno, esta és la lectura més senzilla, la primera, però és veritat que l'Odisseu el que vol també és tornar a ser qui és, i tornar a ser qui és vol dir ser un heroi que sobreviu a través de la fama, com tots els herois, a la fama que cantaran després els rapsodes. De fet, Calipso, amb qui Odisseu viu 7 anys, li ofereix la immortalitat, però Odisseu la rebutja perquè seria una immortalitat anònima, i això és el que un heroi no vol. Ell vol tornar al món dels humans per ser algú, encara que es mori, és igual, no passa res. Es considera que l'Odissea és el poema del retorn i de l'espera, el poema de la identitat, de les lluites i dels paisatges, dels personatges, el que concentra alguns dels temes i motius més recurrents de la literatura.
3: Deia Borges que al ser tens els 4 o 5 temes bàsics de la narrativa gairebé mundial, sinó, clar, mundial occidental, a vegades un poc seria això.
2: Seria el viatge, que és un dels temes més...
3: Vull fer un comentari el que deia ara Amàlia, perquè estem parlant de l'obra literària. Tenim parlant de la pel·lícula, i una pel·lícula sempre és una mirada d'un autor. En definitiva, si de qualsevol llibre de lectura, cada lector en fa la nostra mirada, la nostra lectura, que diu, la nostra perspectiva, Per tant, també Nolan ha fet el mateix. També que a vegades en comentaris diuen, sí, però en el llibre, quan un ha llegit una obra literària i veu la pel·lícula, en el llibre passa altra cosa, o en el llibre diu altra cosa.
2: No,
3: és normal. És impossible fer per randa exactament tot el que és una trajectòria narrativa, en definitiva.
4: Bueno, l'únic problema que tinc, bueno, problema tampoc és que sigui un problema, però el llibre en el qual ha basat la pel·lícula, que és la traducció americana, ara no recordo l'autora d'aquesta traducció, s'ha queixat de la pel·lícula també.
2: Que és un clàssic.
3: Com molts autors se queixen també de les adaptacions que fan, de les seves obres, a vegades.
4: No reflecteix el que jo volia dir.
2: Però una cosa que no hem dit, i penso que és imprescindible dir-la, és que és un poema, l'Odissea, està escrit en vers, està escrit en hexàmetres, són 24 cants, i amb una musicalitat extraordinària, que és una de les dificultats amb la que es troben els traductors, que tradueixen poesia, que no són molts, perquè és molt difícil. I és una obra tan antiga del grec,
4: una obra que es pensa que inicialment, bueno, es pensa no, se sap que inicialment era de transmissió oral exclusivament,
3: i anava canviant
4: amb
3: el pas del temps i dels rapsodes,
4: exactament.
3: En grec dels aeres,
4: parla de l'època micènica, que són mil i pico anys abans de Crist, i es va escriure al 400-500 abans de Crist, vull dir que clar, van passar aquí moltes generacions de transmissió oral, i per tant doncs, és una història realment que lliga al començament de l'escriptura, perquè realment l'escriptura dels grecs, segons comenta Cornudella, el Jordi Cornudella, aquí a l'Odissea del pròleg de l'Odissea de Joan Francesc Mira, comenta que la literatura una mica va néixer, la llengua grega es va basar en la fenícia, que només utilitzaven consonants inicialment, i els grecs van afegir les vocals en allà, i a partir d'aquí es va començar a crear aquella mena de llengua en la qual es va escriure la Ilíada i l'Odissea, totes dues, no? Vull dir que, clar, tota aquesta transmissió, tot això, bueno, allà
3: va modulant, va confeccionant,
4: sí.
3: L'exemple clar també el tenim en la mitjana amb els joglars. Cada un, el mateix cant, la mateixa... Doncs mira, l'anava adaptant o bé al públic, o bé a la seva memòria, o bé a les circumstàncies.
2: Que també era un cant que no escrivia normalment el mateix joglar, sinó que l'escrivia el trobador.
3: I això ho diem perquè la gent que ha llegit la novel·la, perdó, la novel·la, l'Odissea, i fins la pel·lícula, sí que hi haurà diferències.
2: Però és un poema narratiu.
3: Correcte.
2: Per tant, la novel·la tampoc està tan malament, perquè és un poema narratiu.
4: Té una certa dificultat la lectura i acabar d'entendre i tota la història, però a mi m'agrada molt la versió que va fer Mira, perquè en aquesta versió a cada cant fa una explicació prèvia que et situa
3: molt,
4: la problemàtica,
3: però molt.
4: Te situa moltíssim, i allò ajuda molt a poder-la entendre més o menys bé. Vull dir, trobo que és un grandíssim encert.
3: I són bons resums, eh?
4: Són
3: una pàgina...
4: Inicials dels cants és que és una meravella, perquè aleshores ja hi entres una mica amb la història explicada, i això ajuda molt. Perquè...
2: L'altre dia no sé qui sentia que dia... li deia al Pau Sabater, el que ha fet la última versió de l'Odissea en català, li comentava això dels resums, diu, a mi m'agradaria que no hi hagués resums i que els lectors entressin directament al poema, diu, perquè llegís el resum. Bueno, és una mica pobre.
4: No. El resum és l'entrada.
2: Ja ho entenem.
3: Però si tu el cant... A mi no m'agrada, també.
4: No exclou.
3: No és gaire llarg.
4: Jo trobo un encert, això. Vaja, ho trobo un encert de cara al lector actual, no?
2: Hi ha gent que està en contra. Només volia dir-ho i ja està. Què més?
3: Mira, en un article que vaig llegir, dia les quatre... grans diferències entre la versió de Nolan i l'original. Un poc els comentaré, perquè algunes ja l'han dit, per exemple, la primera és, què és l'Odissea? Diu, construeix una epopeia sobre la identitat recuperada. Això ho hem dit abans, que pràcticament l'Odisseu vol això, vol arribar a Ítaca, però escolta, sóc el rei, tinc una dona, tinc un fill, etcètera. I esta mirada en la pel·lícula canvia un poquet, perquè quan, no sé si fem spoiler o no, podem fer això mateix, quan ell arriba a Ítaca al final, en la pel·lícula s'adona que el seu temps ha passat, després de 20 i tants anys allò que aparentment anava ja no té sentit, per tant, diguem, cedirà
4: el
3: seu fill. És una altra generació, és una altra història, comença una altra època a Ítaca,
2: però és bonic aquest final.
3: A mi tampoc no em va desagradar.
2: És
3: molt més actual, diria.
2: Més actual, sí.
3: Perquè este pegar-se al poder pete qui pete, tampoc, a veure, no cal.
2: I després allò que les coses... que a vegades costen moltíssim, com a l'Odisseu, que li va costar tant este viatge, i va ser tan dur, en el moment que arriba al punt final, resulta que ja no té sentit allò, perquè ell s'ha fet massa vell, o pel que sigui, no? Que això és la història de les nostres vides.
4: Com el poema de Cavafis, que realment reflecteix ben bé això, el poema Ítaca reflecteix el que és important.
2: Una cosa, la pel·lícula, jo no l'he vista, parlen en vers o no?
3: No, està narrada.
2: Està narrada.
3: Bueno, els americans en això trobo que són pràctics, no sé, són el seu estil, diríem. Jo tampoc no entenc molt de cine, però pràcticament com la Ilíada, és tot així. El segon canvi, que a mi sí que m'ha sobtat, és perquè tota la història d'Odisseu, d'Ulisses, no la coneixem pel narrador. És quan ell l'explica al poble dels feacis.
2: Sí.
3: O sigui que ell és el seu propi, diguem, i això que diu s'ho inventa, un pot dubtar, s'ho inventa, va passar així, no, que no és un narrador extern que diu, mira, pam, pam, pam, pam. Sí, no, sí. No és un cronista,
2: no.
3: Qui explica això és el, ell ho explica quan els feacis l'ajuden. I una pel·lícula això tampoc passa així. Tot el que li passa a l'Ulisses sabem que ho coneixem quan ell ho explica a la seva dona. Els feacis desapareixen, no apareixen, millor dit,
2: pues mira, és important,
3: és una, diguem, una declaració íntima que ell fa quan arriba a Ítaca Finàlia i li conta a la seva dona. Llavors un poc coneixem tota la seva odissea, mai millor dit, perquè la paraula ja
4: deia.
2: Realment el llibre és la història de la literatura sencera.
3: Sí.
2: Hi ha tants temes que surten d'aquí,
4: sí.
2: No?
4: Sí, sí.
2: Eh?
4: Sí,
2: és com el narrador, aquest narrador intern que hi ha,
3: sí.
2: Que ell mateix és el personatge,
3: sí. Sí, sí, sí,
2: del
3: sí, sí.
2: Que conta, sí. Etc., com si fos literatura del jo,
3: sí.
2: És molt modern, és un llibre molt antic, però alhora és molt modern.
3: La tercera cosa que se m'agrada molt és el paper de Penélope, que a vegades està un poc oblidat. Jo, això també ho deia un, no sé si ho deia Pochemira, no sé si recordo qui ho va comentar, diu, l'Odissea no és només la història, el viatge d'Ulisses, és també el viatge, l'aventura de Penélope i Telèmac.
2: Sí.
3: Perquè els tres, diguem, són... Però clar, a vegades la crítica només destaca, al llarg de la història, si és molt androcèntrica, només destaca Ulisses i la seva gran astúcia,
4: la veritat,
3: perseverança, vinga, vinga, vinga. I escolta, la dona fa, diguem, el mantindre la hisenda impoluta i intacta és una gran, també, astúcia.
4: Teixint de dia i desteixint de nit.
3: Aquesta és la metàfora que millor explica.
4: Sí, sí,
3: donant peixet. Donant peixet, però fent la cullera. A veure, també, en la pel·lícula, la Penélope té més pes, diguem. Podríem dir que té un cert empoderament. Que jo trobo que en el llibre no hi és, però... La crítica tampoc no es va dedicar a... Recordo sempre el camp primer en el qual el fill la denigra. Quan ella vol parlar, diu, sua, tu calla que aquí parlen els homes.
2: Sí.
3: Les dones, afilar. Mai millor dit. Tu d'afilar i demanar les criades.
4: De fet, la societat grega era una societat molt masclista.
3: És un punt patriarcal.
4: Sí,
3: ja t'entenem. Sí.
4: Patriarcal.
2: Té més de 8 masclistes.
4: I les dones no pintaven res absolutament, o gairebé res. No?
2: Sí, sí, sí. Com ara, més o menys.
4: D'aquí segurament es deriva el paper secundari.
3: I si ho analitzes bé, diguem, el paper de... Diuen que, en certa manera, també... Les dones tenen una presència a l'Odissea que no a l'Iliada. L'Iliada és molt militar,
2: sí,
3: és molt...
2: Sí.
3: I fins i tot, Helena és la culpable de la guerra, que
2: sí, això és un... Ja és això, el, sí, sí, que,
3: correcte, és la culpa... La fruita d'Eva.
2: Sí,
3: la mateixa.
4: A la pel·lícula també, jo no l'he vist tampoc, però a la pel·lícula també es munta de manera diferent, perquè en un moment determinat diu que la culpa de la guerra venia per temes comercials
3: i tant, control del mercat. I tant, que és la realitat. Que és la realitat,
4: sí,
3: perquè
4: sí.
3: Troia dominava tots els rutes comercials de l'Egeu.
4: Sí, sí.
3: I els polis gregues, els polis de continent no podien permetre això, perquè els agafava el negoci. És una causa tan antiga com és que passa ara. No parlem en les guerres, qui té el petroli, qui
2: sí.
3: No té, qui té l'estret, qui no el té... Sí, sí.
4: El mateix.
3: En algun cas ha hagut un paral·lelisme entre... Bueno, vaig intuir entre això i el que passa ara, el famós estret d'Hormuz.
4: Sí.
3: Qui té el domini del territori o de l'espai o del lloc estratègic, domini moltes més coses.
2: Sí.
3: I va ser. I també l'última cosa que us dic és que pràcticament en la pel·lícula el paper dels déus
4: sí.
3: Desapareix, que dir.
2: Oh, pues això.
4: Això és fonamental.
3: Mentre que Homer
2: massa realista,
3: confia
2: no?
3: Molt. Clar, però és una mirada molt segle XXI, ja,
2: sí,
3: també,
2: sí.
3: És una narrativa dins de la, diguem, del cinema, clar, perquè això és cinema, no és
2: sí.
3: Literatura.
2: No, clar.
3: És un art. I per tant, és una narrativa, o és un trajecte, o és un viatge molt... Ara va dir en americà, molt de Hollywood i de l'entorn, diguem, cinèfil dels Estats Units, que és un poc hi ve la pel·lícula.
4: Sí.
3: Pràcticament, ja sabràs que el paper d'Atenea És bàsic.
4: És fonamental. Perquè
3: és qui mou els fills. És qui mou els fills, aquí no.
2: A més, el tema dels déus és una cosa molt poètica, que li dona un aire molt poètic.
4: Sí, sí. Eh? I de fet, el començament de l'Odissea mateix diu parla amb o musa d'aquell de mil cares, etcètera, etcètera. Sí. Vull dir que ja d'entrada diu aquests són els que manen.
3: Sí, sí, sí. Diguem que la pau no arriba des de l'Olimp.
4: Ja, ja.
3: És Ulisses qui se la guanya. El self, això que diuen els americans, el
2: self-made man,
3: és un poc l'Odissea.
4: Hi ha una cosa que volia comentar, clar, de l'Odissea n'han parlat tots els autors i tothom n'ha fet alguna referència i tal, però m'ha interessat especialment les referències que havia fet Montaigne a l'Odissea i com considerava l'Odissea i com considerava Homer. I realment Montaigne considera Homer un dels personatges més importants o dels individus més importants de la literatura mundial i del món. Però a ell li interessa...
2: Del món occidental.
3: Sí, sí, pensem, és el nostre àmbit cultural.
4: A ell li interessa especialment, com a gran humanista que era, li interessa especialment veure quina visió de l'Odissea és aplicable a tu mateix, diguéssim. Mm. Com, de quina manera, aquestes coses que hem comentat, l'astúcia, el tal, els desenganys, el valor, sí, saber les pròpies limitacions, sí, les pors i tot això, què és el que t'ensenya l'Odissea a tu com a individu? Mm. I realment, ell en fa referència als seus assajos, en fa referència múltiples vegades a l'Odissea. Vull dir que era un autèntic admirador de l'obra i l'havia analitzat en profunditat, i a més li havia extret totes aquestes coses pensant una mica en ell mateix, perquè era allò de que ell es mirava el melic però se'l mirava a consciència, diguéssim, no?
3: Sí, exemples del que tu dius és això que diem, diu, l'Odissea serveix per a la vida, tu sí, diu, hem de conèixer les nostres debilitats, com Ulisses reconeix davant de les sirenes, diu, hem de conèixer que a vegades hi ha dos camins, allò de Escila i Caridis, o per aquí o per allà,
4: sí,
3: i que convé tindre sempre una Itaca on dirigir-nos.
2: Sí.
3: Un poc seria dir, o sigui, no podem passar per la vida amb una nebulosa, amb una bòbira, que digue, convé sempre tindre, diguem, un motiu, eh?
4: Totalment.
3: Itaca, que tant en la teva catalana està tan mitificada i és tan present, diríem.
2: Tan present, sí. I una paraula tan bonica.
3: Sí, sí. Que cal dir que també tenim aquí l'obra d'Amàlia i
4: t'aquella el japonès.
3: Només, sí. Ja sé que hi ha corretes per alguna cosa, com a docents. És una llàstima que els clàssics no tinguin més presència en el currículum escolar.
4: Sí, sí.
3: És una desgràcia que en la cultura occidental, no sé altres països, però aquí cada volta té menys pes. I la pel·lícula demostra que la gent sí que té ganes de compartir aquesta aventura clàssica. Una altra cosa és com se fa,
4: sí,
3: però que és delirant que hagi desaparegut gairebé dels currículums escolars.
2: Sí.
3: I això
2: sí,
3: dol.
2: Sí, dol, sí, clar, dol. Clar. Però bueno, potser fa falta donar-ho així en píndoles cinematogràfiques, diríem, perquè tu creus que la pel·lícula incita a llegir el llibre?
3: Jo crec que com es provoca, clar, depèn de cada lector, cada espectador, però que en certa manera sí que mou a conèixer més coses, en definitiva.
4: La curiositat.
2: Bé,
4: sí, sí.
2: Bé, doncs fins aquí, si no voleu afegir res més, bueno, és que a part el temps no dona més de sí, o sigui que hem d'acabar sí o sí, que sigueu molt feliços, que passeu una setmana molt bona, que no us faci molta calor, sí, i fins la propera, aquí estarem a les zones, a Ràdio Ser Maestrat.
3: Bon dia, molt i ben retornats tots.
4: Bon dia a tothom.
5: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de València 28. Ven y compruébalo tú mismo.
6: 964-47-4821.
5: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
7: Hotel y Spa Castillo de Peñíscola. 80 palcos desde donde presenciar un espectáculo insuperable. El mar Mediterráneo y el Castillo Papaluna. Sabor, con el restaurante con terraza e interior. Relax y bienestar con el spa y el ático perfecto para el tardeo. Hotel y Spa Castillo de Peñíscola, 964-480914. Es tu momento, regálatelo. Avenida Papaluna 4, Peñíscola.

0: sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de Benicarló y abrimos las 24 horas. Beniort. Somos cooperativa. Somos futuro.
1: Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a la secció d'entrevistes de l'Oi por Oi del dia d'avui. Estic en Carla Colom, reina de Festes de Peñíscola 2026, i en Ramon Simó, regidor de Festes de Peñíscola. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I, bueno, jo te volia preguntar a tu, com a regidor de Festes, com s'afronten aquestes Festes 2026?
2: Doncs bueno, amb moltes ganes, que ja sigui el dia 7, que arrenquen, ja estan tots els preparatius i tot encomanat, i ja està tot i és per encetar que arribi el dia. Avui, per exemple, ja estan muntant el parador de festes i les carpes i ja se veu i se olore i se ambient festiu a la localitat.
1: I tu, Carla, com estàs vivint aquests dies quasi a punt de ser proclamada reina de les festes?
3: Pues jo, la veritat, que nerviosa, en moltíssimes ganes de que arribi el dia 7, de que arribi ja l'hora de que me fiquen la banda i ja ser la màxima representant, però superbé, supercontenta.
1: Com vas estar, com te vas sentir quan te vas donar compte que series la reina de les festes de Peñíscola?
3: Pues la veritat que me vaig sentir superbé, superemocionada, o sigui, amb moltíssimes ganes ja de per fi complir este somni. I la veritat que és super agraïda també a la meva companya i superbé, sí.
1: Tu, Ramon, quan comença la regidoria de festes a treballar cap a les festes de l'any següent?
2: Doncs bueno, si te dic la veritat, ja hem encetat l'any 2027, l'any que ve sí que són eleccions, ja no sabrem què passarà, però sí que és de veres que la programació i les licitacions tenen que estar fetes molt abans i en molt de temps. I com aquí que diu, encara no han acabat les festes i ja estem treballant per a les properes. Les del 2025 vam treballar l'any anterior, les del 2026 vam començar a treballar-les el dia de Paiporta de l'últim any, i ja encara no han començat les festes i ja estem muntant les del 2027.
1: Yeah.
2: Llavors és una tasca que encara no acabes unes i has començat unes altres, perquè si no se queden coixes. Moltes orquestes, molts concerts, ja s'ocupen d'un any a l'altre, o inclús en dos anys de diferència ja estan coberts. Sí que hi ha moltes coses que es fan el mateix any, però tot el que són licitacions, com per exemple l'any que ve sortiran dos o tres licitacions que acaben en guany, van en temps. Tenen que anar en mínim 7 mesos abans de setembre.
1: Oh, wow. I bueno, en guany el programa ho està parlant ara en l'alcalde. Són prop d'un centenar d'actes. Com s'ha gestionat tota aquesta activitat?
2: Doncs bueno, sense les entitats, associacions, clubs, penyes, el programa no es podria fer, perquè el dia 8 i 9, per exemple, els dies més forts, sí que hi ha misses, perquè les festes són religioses, són en honor a la Mare de l'Ermitana, però bueno, lo fort d'aixòs dies són gràcies a l'Associació de les Danses, a l'Associació Dansa Batalla i també a l'Associació Musical Verge d'Ermitana, que són els que fiquen música i melodia eixos dies. Sense totes elles, en veritat, les festes no podrien ser una realitat. Sí que després l'Ajuntament rellena amb orquestes, amb grups, amb el recinto de penyes, amb el parador de festes, l'acaba de ficar com la guinda, però sense totes aquestes col·laboracions, la comissió de festes, la comissió taurina, no es podria fer un programa amb més de 100 actes. I jo des d'aquí, des de la SER, m'agradaria agrair i donar gràcies a totes les entitats, clubs i associacions que ens ajuden a que cada any el programa de festes sigui una realitat i cada vegada sigui millor.
1: Justament parlant ara de la dansa, de la dansa batalla, tu representes a aquesta associació. Què significa per a tu poder representar-la?
3: Pues per a mi és un honor. Al final, des de ben menudeta, sempre m'he vestit de mora, i la veritat que és un honor poder compartir este somni en ells. Al final és representar a la gent que sempre ha fet este acte, com que diguéssim.
1: Sí.
3: I la veritat que és molt bonic.
1: Justament, pues, les festes tenen una forta vinculació a les tradicions, la cultura, sobretot local. Quina tradició festiva és la que més t'emociona?
3: Pues la verdad que el 8 i el 9 al final són els dies més bonicos de tot l'any, que diguéssim. Però, per exemple, el dia 10, quan comencen els bous, al final nosaltres, la meva família i jo, som molt taurins, i la veritat que ens agrada. I aquest dia dona l'inici a la dona taurina, i la veritat que també és molt bonic.
1: I, bueno, una de les novetats és el Jaleo, que és un nou, bueno, espai d'oci, música, gastronomia. Com ha sortit aquesta idea i aquesta proposta?
2: Menudo Jaleo, millor. Mai millor dit. Pues bueno, és una idea que tenim ja fa 3 o 4 anys. S'ha intentat fer, però és de veres que en l'escola del setembre els restauradors, en este cas, estaran 100% de faena. I mitjançant l'Associació Gastronòmica de Peníscola, Peníscola Selected, pues enguany ho han pogut fer realitat. Ens ha costat 2 o 3 anys, ja guany s'està costant, però bueno, veurem, jo espero que siga un acte, que siga un entorn, perquè al final està ubicat en un entorn, hi ha una programació que guany siga el primer any, que segur que ens passen imprevistos, per dir-ho d'alguna forma, però que siga una cosa que es quede per a la resta d'anys, ja que hi ha zona de penyes, zona de carpa, per dir-ho d'alguna forma, i zona de vermut i tardeo, que és en el que anem a centrar, en la zona del Jaleo. I jo també, parlant de la dansa batalla que parlava Carla i de les danses, des d'ací també m'agradaria donar les gràcies a aquestes dues entitats que enguany ens van dir que sí al ser els mantenedors de festes. Gràcies per tot l'esforç i per tot el treball que fan. Enguany hem tingut la sort de tindre les festes, a part de ser declarades a nivell turístic nacional, enguany són declarades com bé immaterial. Són Vic les festes, i són gràcies a l'esforç d'aquestes dues entitats, de tota la història de Peníscola i de generacions i generacions i generacions que vindran després, de ben segur que traslladen aquestes costums i aquestes tradicions a Peníscola.
1: Justament te volia preguntar això, que és el primer any que són Vic, les festes de Peníscola. Què significa per a vosaltres?
2: Bueno, jo crec que molta gent encara no sap lo que, o no entén lo que és ser Vic, les festes de Peníscola, perquè molta gent me pregunta, Ramon, què és Vic? Dic, pues bueno, és com el títol més alt que existeix a nivell cultural. Portem 6 anys treballant per a que siguin declarades com a bé d'interès cultural immaterial, i doncs bueno, ara sols ens queda treballar per seguir luchant per un altre títol, festes declarades a nivell internacional, i de ben segur que Peníscola ho aconseguirà, perquè també se ho mereix, i és que ho són. Peníscola té un dia declarat per al turista, per a donar gràcies a aquests visitants que venen any rere any a la localitat, i venen, igual que venen molta gent de nacionalitat espanyola o de la comarca, també hi ve molta gent de fora de les fronteres d'Espanya, venen molts francesos, molts alemans, i també ens mereixem que aquesta gent siga recolzada a nivell internacional en les nostres festes.
1: Continuen ara en el turisme, com se gestiona tota l'activitat turística en l'activitat ara de festes?
2: Pues superbé, perquè Peníscola, a nivell hotelero, a nivell d'apartament turístic, de restauradors, de comerç, les festes són un altre empujón per al setembre. Abans diem quan acabaran les festes, tanquen la persiana i tancaven enguany, o ja fa anys que això no passa. Les festes són una excusa més per a tindre turisme, per a que la gent tinga una excusa per vindre, i ara a l'octubre tenim gent, novembre tenim gent, desembre, gener, febrer, i s'ha desestacionalització, que molta gent no entén la paraula, que és tindre tots els caps de setmana una excusa per vindre a Peníscola, o no caps de setmana, entre setmana, perquè les festes són del SAT al LASAT, i acaben les festes, són moros i cristians, tenim un altre evento, i són una excusa per a que tots aquests negocis, que Peníscola, m'atreveixo a dir el 100% de la gent, tots vivim del turisme. Un electricista s'alimenta del turisme, un fontaner, un constructor, i tot es fa per a ells i per a que Peníscola tinga aquest nom que té.
1: I jo us volia preguntar a los dos, hi ha activitats per a pràcticament totes les edats, com se gestionen les associacions i com vos gestioneu des de la regidoria el fet d'aconseguir que tant xiquets, joves, adults participen en aquestes activitats.
2: Peñíscola és un poble molt participatiu, començant pel dia 8 i 9 de setembre, que la gent, el que no treballa perquè hi seria tanca, quan acaba de treballar, si no participa en els dies 8 i 9 ve a voreu. Per tant, és que durant les festes tot el món, o quasi tot el món, m'atreviria a dir el 90%, participa en les festes. Si no, com a dansants, llauradores, moros i cristians, ven-lo.
3: La veritat que sí, Peñíscola és molt participadora. Tota, o sigui, des dels xiquets fins a la gent major. La veritat que sí.
2: Sí, igual el dia dels grans, sí. El dia 13, participen els més menuts i els més grans. Els més menuts ballen per als grans i els grans veuen els menuts ballar.
3: I els jovens, que diguéssim així, els que no ajuden, van a por-ho.
2: Sí.
1: I, bueno, tens algun acte en especial llevant el dia de la proclamació que tingues més ganes?
3: Pues el dia 13, parlant ara del dia 13, al final la dansa batalla als xiquets. Jo quan els veig ballar, per mi se me cau la llàgrima. Jo he estat ahir ballant, jo he ballat el dia 13 i la veritat que és un honor per als xiquets i la veritat que l'altre dia ho parlàvem i al final quan jo vaig ser menudeta érem 7 i ara n'hi són 13. O sigui, la gent s'involucra molt, és el que diem, i la veritat que és un honor per ells.
1: Què esperes d'estos 10 dies?
3: Pues molta emoció, molta activitat i al final és això i crear moments que sempre recordarem, passar-nos-ho bé tots, inclús nosaltres, la gent que ens acompanya, tots. La veritat que espero pues, passar-nos-ho bé i recordar-lo sempre.
1: I parlant del Vic, de que Peñíscola és Vic, d'alguna manera això obliga a continuar protegint i preservant totes aquestes tradicions?
2: Obliga-nos, bueno, les normes del Vic obliga.
1: Sí.
2: Però bueno, és que no fa falta dir res a Peñíscola perquè hi ha una cantera de xiquets i d'adolescents que estic de ben segur que aquest Vic està més ben que donat i agarrat en força.
1: Parlant d'aquestes generacions, quina importància té que aquestes tradicions pues, es continuen transmetent any rere any?
2: Pues Peñíscola jo crec que els xiquets ja naixen o en faldetes o en un traje de moro i cristià. Els xiquets quan tenen raó de l'ús jo crec que ja saben el que són les danses i el que és la dansa batalla, el que és honra, que és una cançó, el que és roca. Jo crec que els xiquets ja naixen vivint la festa i segur que Carla està amb mi. Jo ara mateixa acabo de ser pare i enguany el meu xiquet en 4 mesos i aniran les faldetes de dansant i això any rere any i ja ho viuen des que naixen i jo crec que quan són més grandets volen ser dansants, volen ser moros, volen ser cristians, volen ser cavallets i jo crec que estic de ben segur que aquestes generacions perduraran. Nosaltres ho veurem i després no ho veurem i seguirà sent una cantera extraordinària de xiquets, estic seguríssim.
3: Jo vaig començar vestint-me en un mes i mig de dansant. Sí, vaig estar 2-3 anyets de dansant totes les festes i quan ja vaig poder decidir me vaig decidir per la dansa batalla pels moros. Però jo en un mes i mig ja me vaig vestir i tant jo com molta gent de Peñíscola des de ben menudets que ja mos vestim.
2: I de músics també,
3: sí?
2: Que mos deixem.
3: Sí.
1: I bueno, continuant en aquesta línia de tradicions i de més, l'Ajuntament està treballant en la creació d'un museu de les festes patronals. En quin moment, en quin punt es troba aquest projecte?
2: Doncs estem ara en tràmits amb els arquitectes perquè l'edifici ja que fem uns quants arreglos. I estem també parlant en les dues associacions que són els mantenedors, que també ens estan tirant una mà perquè el museu no serà, és el museu de tots, no serà el museu de l'Ajuntament o el museu de Peñíscola, sí. Serà el museu dels peñiscolans i peñiscolanes perquè molta gent dona coses que ells han portat de llauradora, unes peinetes, una dolçaina, unes partitures antigues, i enguany tant la dansa batalla com la dansa estan fent unes pulseretes i un desig de loteria que estan recaudant diners, que aquests diners aniran recaudats per el museu per a fer la indumentària dels moros i cristians, dels dansants, dels cavallets. I des d'aquí, una vegada més, donar-les gràcies a aquestes dues entitats que enguany s'han volcat en la festa, en el museu, i en que les tradicions perduren.
1: I parlant ara més de festa, més seriosament, hi ha una gran feina per part de la policia, per part de la neteja, la seguretat. Quin és el dispositiu que s'ha organitzat per a aquestes festes?
2: Una barbaritat. Ja al juliol vam fer una reunió de seguretat amb policia, guàrdia civil, bomberos, ambulàncies, brigades, tant de neteja, de serveis, de llum. I bueno, hi ha un treball arduo. A l'agost ens vam tornar a reunir per si havien sortit alguns dubtes, i just farà unes hores he tingut una altra, perquè en moltes reunions ja les fem per separat, perquè si no estem 3 hores parlant tots cada un de la seva cosa, i ja estem per separats. I hi ha un dispositiu gran, molt gran, que no es veu, i que cada dia hi ha molta feina detrás de la policia local, de la Guàrdia Civil, de bomberos, de la brigada, de les brigades de neteja, i des d'aquí donar-los les gràcies. També les dues comissions, la comissió taurina i la comissió de festes, fan una feina que tampoc es veu, i quan hi ha un acte, abans de que siga l'acte, ells ja han estat detrás treballant aquest acte. I bueno, una barbaritat, de com bé n'he dit, hi ha més de 100 actes i més de 100 faenes, llavors. Sí. I des d'aquí, una altra volta, donar-li les gràcies, perquè sense totes aquestes brigades, policies, bomberos, ambulància, no hi hauria festa.
1: Totalment. Pues jo, moltíssimes gràcies per la meva part. No sé si hi ha algo que voleu destacar, o si no, ja convidar a la gent a que vinga a les festes de Peñíscola.
3: Vale, pues jo convido a totes aquelles persones que vulguen vindre, que vinguen, que disfruten, que se ho passen bé, i al final són uns dies que tot el món se pot sentir de Peñíscola, i per a nosaltres també és un orgull veure a la gent que disfrute.
2: Vale, jo, Peñíscola és un poble acollidor. Si no tenen el llibret del programa de festes en mà, en totes les xarxes socials, en mitjans de comunicació, està tota la programació per a que tota la gent de la comarca pugui veure tota aquesta programació que fa. Sí que m'agradaria dir que hi ha orquestes de primer nivell com l'Orquestra Panorama, tot és gratuït, i invito a tota aquesta gent que entre a les xarxes socials, vegin tota la programació, que vinguin a disfrutar de Peñíscola, de les seues festes, de la seua gastronomia, de la seua història, i sobretot de la seva gent.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de València 28. Ven y compruébalo tú mismo.
5: 964 47 48 21.
4: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
6: I parlem ara amb Núria Sánchez, que ja és la presidenta de la Coral Polifònica Benicarlanda, que ja sabem que tenen una data marcada en el calendari, és diumenge 6 de setembre, entendrà jo que s'ha trobada en molta participació, molta afluència, se preveu. Bueno, n'hi ha més dates marcades, perquè Núria, molt bon dia.
7: Bon dia.
6: 75 aniversari en guany, això són paraules majors també, no?
7: Sí, un 75 aniversari costa d'arribar, i però sí, ho estem sempre amb molta il·lusió i, en, com tu has dit, pues, en actes importants per a nosaltres i per a la comunitat valenciana, espero.
6: Heu estat ara també en les festes de Benicarló, tingut la vostra participació, però compta'm per què és el que té d'especial este diumenge 6 de setembre, Núria.
7: El 26 de setembre fem la trobada de les federacions de les corals de la Comunitat Valenciana, de la Federació de Corals de la Comunitat Valenciana. I és important per a nosaltres perquè nosaltres vam ser anfitrions, com vam fer el 50 aniversari el 2001, i ara en el 75 vam tornar a reemprendre la trobada i poder tornar a ser els anfitrions. Per tant, és un honor perquè de tota la Comunitat Valenciana, que s'havia de fer a València i a Alacant, només se fa a la província de Castelló. Per tant, tenim corals de tota la comunitat i 300 veus. Això per a nosaltres és com un acte multitudinari, 300 veus cantant a l'hora, 300 persones unides en una mateixa cançó, i serà molt especial, i ho estem preparant amb moltíssima il·lusió.
8: Però la veritat és que, Naya, damunt el que tu comentaves, no?, que piqueu a Benicarló en el foc, no?, en el panorama de tot el tema també musical, perquè, bueno, totes les entitats corals associades, Núria, esteu en FECOCOBA, no?
7: Sí, la Federació FECOCOBA, Federació Coral de la Comunitat Valenciana. Sí, totes les que participem estem federades. Nosaltres som de les primeres corals de la Comunitat Valenciana. De fet, quan vaig anar al registre, tot això, i me diuen secció 1, saps? I jo, polim. Però és que, número molt baix, saps? I fan, sí. Ui, i encara esteu en actiu? I jo, sí, i més que estarem.
8: I més que, clar, i celebrant aniversaris, guanya el 75.
7: Sí. Ja t'he dit que hi ha molts d'actes, com tu has dit, però este és un de... És un dels actes més importants perquè celebrem el 75è en totes les corals que han pogut vindre, òbviament, de la Comunitat Valenciana. Per tant, estem super, super contents.
8: I a més, Núria, vos pilla, primer que esteu d'aniversari, i en segon lloc també, com tu has dit, al final, si la trobada que va celebrar-se és així a Castelló, pues diguem que arreplega més participació, o van a vindre amb més ganes, vull pensar, no?, la resta de gent.
7: Sí, perquè a més sempre fa convoi sortir, saps? De la teua zona de confort, i quan diuen anem a fer un concert a València, un concert a Alacant, la gent s'anima, i per tant entenc que quan diuen Benicarló s'animen. A més són cor que no sols fer intercanvis o trobades perquè estem a lluny. Per tant, sí, va, la gent s'ha animat a vindre. Sí que és veritat que ens han ficat un top, sí, no, l'última vegada crec que van 700 persones.
8: Wow.
7: Ja, No. Presentes, no passa res.
8: Núria,
7: la qüestió és celebrar-ho.
8: Una cosa, la Coral Polifònica Benicarlanda està oberta a noves incorporacions, a la gent que estiga interessada, que pot fer, que pot parlar, on vos pot localitzar, o què fa falta, no?, per a ser component o integrant, no?, de la Coral Polifònica Benicarlanda.
7: Per a ser part de la coral, tindre ganes de cantar i tindre ganes de passar-ho bé. Parlem res més, és molt fàcil entrar a la coral. De fet, nosaltres tenim seccions, i si tens 5 anys pots entrar a la coral, si tens 15 també pots entrar a la coral, si tens 30 també pots entrar a la coral. Vull dir, nosaltres tenim un ventall d'edat des del P4, crec que és, i no hi ha límit. Per tant, qualsevol persona que vulgui cantar, tingui inquietud, vulgui estar amb altra gent i compartir moments,
8: sí. Se
7: pot adreçar o com a presidenta, qualsevol membre de la Junta, o presentar-se un dia d'assaig a Benicarló, que s'agim a l'auditori municipal, i dir, vinga a cantar, perfecte, però la veu a veure on te fiquem i endavant, ja, cantar.
8: Vinga,
7: no va faltar res més.
8: Pues que la gent que s'anime. Pues anem a tancar en el que vull que siga, Núria, amb el teu permís, el missatge de la presidenta de la Coral Polifònica Benicarlanda de cara a aquest diumenge, 6 de setembre, el que vulguis transmetre-li a la gent que pugui estar escoltant-nos, què és aquesta celebració i quant d'important és el que aneu a celebrar vosaltres. Núria, t'escoltem.
7: Molt, doncs invito a tota la gent que s'anime a assistir a la trobada de cors de la Federació de la Comunitat Valenciana, que se celebrarà, com has dit, el 6 de setembre a les 6 de la tarda al pavelló poliesportiu de Benicarló, que allà van gaudir de 10 corals de la Comunitat Valenciana, i acabarem en un camp comú en la cançó de nostàlgia de Benicarló, posada per de Benicarló i acompanyada per un grup de música, i serà un dia molt especial per a nosaltres, molt especial, i celebrar el 75 aniversari en tota la gent que se vulgui apropar. Per tant, com he dit, invito a que vinguin i invito a que vinguin en moltíssimes de gaudir de la música.
8: Pues Núria Sánchez, mil gràcies per haver-nos atès. Que vaya todo molt bé de cara al dia 6 i feu-nos un favor, no us canseu mai de cantar ni de portar la cultura a la gent.
7: Això està fet.
8: Moltes gràcies i bon dia. Adéu.
7: Bon dia, moltes gràcies.
1: Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a la secció d'entrevistes de l'Hoy por Hoy del dia d'avui. Estic en Andrés Martínez, l'alcalde de Peñíscola. Primer que res, moltíssimes gràcies.
9: Gràcies per haver-me invitat.
1: I bueno, parlem perquè quede res perquè es comencen les festes patronals de Peñíscola, i és que com a alcalde, com viu les festes?
9: Bueno, les tratem de viure en intensitat, sobretot els dies importants, que són els dies 8 i 9, perquè celebrem un novenari i ja s'està celebrant des del dia 1 en honor a la Mare de Déu de l'Ermitana. Són els dos dies grans on els actes religiosos bàsicament són els que més motius, i s'acompanyen en aquests actes els balls en la plaça per les tardes, i just aquest any hem volgut encara pues, respaldar més a la festa i a lo que és les nostres tradicions, nombrant mantenidors de les festes al grup de danses de Peñíscola i a la dansa batalla Moros i Cristians, que són els dos grups, i junt amb la banda de música, que fan possible que la gent recordem d'on venim i mos plantem i diem que volem continuar en estem, donat que són pues, centenars de xiquets que gràcies a ells pues, van passant per la plaça, i també els dies jubilats pues, mos ofereixen les danses al poble. O sigui, les festes per a nosaltres, a part de lo que és la festa en si, i sobretot són les tradicions que recordem pues, any tras any, gràcies pues, a la intensitat en la qual les vivim en Peñíscola, en els grups de danses que ens acompanyen.
1: I bueno, enguany les festes arriben en la declaració de bé d'interès cultural. Què suposa aquest reconeixement per a Peñíscola?
9: Bueno, pues que significa ixa distinció, significa els valors que les institucions donen a les nostres tradicions. Bé d'interès cultural i material significa que les nostres festes, com deia anteriorment, tenen algo més que un ball d'orquestra en tots els respectes o pues, una baqueta en la plaça, sinó que signifiquen més de 400 anys de balls, de tradició, de loes, de dansants, de pelegrines, de batalla a moros, significa alguna cosa més. Per tant, per a nosaltres aquesta distinció ens ajuda a continuar treballant també per a que es puguen otorgar com a festes d'interès turístic internacional. Avui en dia són d'interès turístic nacional, i on l'expedient ja preparant-se, on s'ha portat de periodistes internacionals, on estem muntant tot un expedient per a que aquesta distinció també pugui arribar a Peñíscola. No són moltes les d'interès turístic nacional que n'hi ha així en la província, en la comarca són les úniques, però volem donar un pas més, i que les nostres festes siguin Vic és un reconeixement cultural ja no econòmic, que en l'altre cas és econòmic, sinó ancestral i de raïls, i aquestes arrels que nosaltres portem dins han tingut aquest reconeixement per part del Consell, i estem molt contents.
1: Enguany hi ha més o menys més d'un centenar d'activitats a la programació. Quin és l'objectiu principal quan es dissenya aquest programa?
9: Bueno, sobretot el donar lloc a que cada associació pugui fer el plantejament per a incloure's dins de l'activitat festiva. Sense les associacions seria impossible organitzar unes festes tan espectaculars com les que organitzem junt als Moros i Cristians, perquè encara que no estiguin dins les festes, les acabem el dia 17 i comencen ells el dia 18. No estan dins de la programació festiva, però també li sumen. A això s'hi suma també pues, l'activitat de l'organització de les penyes, que també pues, fan i omplin de programació les tardes, les nits, els matins. Fixa que el dia 5 ja comencen en un campionat de futbol 4 també volcats en l'activitat festiva i s'añadixen també, pues, estany alguna novedat com és el jaleo, me penso que es diu,
3: sí, jaleo,
9: que també, pues, ha volgut, i això ho vam organitzar fa molt de temps, ho vam aparcar, han sigut altres municipis els que ho han ficat en marxa, i tot allò que fan bé els altres, nosaltres ja dic, fa molts anys en la carpa ja es va organitzar algo similar, pues lo que volem és que la gent disfrute, els que poden del poble, els que venen de fora, vull dir, és de la comarca, tots els que és un, les festes són un punt de trobada on s'aparquen molts afers diaris, entre cometes confrontacions polítiques, en tema de negocis, però altres, com són turístics, pues no poden aparcar, i per ells, pues, també pensarem en les festes de novembre, que les puguin disfrutar.
3: Estàvem parlant ara del turisme, com es combina aquesta activitat turística de Pellíscola amb els dies de festes?
9: Bueno, fixa't que les festes són un reclam, hi ha molta gent, i l'altre dia parlava amb gent de fora, que al final en Pellíscola te trobes en gent, no sé si eren riojanos o eren maños, i venien feia molts anys, i venien expressament per a les festes, el que era en el segon apartament per a poder disfrutar-les, per a poder anar a les vaquilles, per a poder anar el dia dels jubilats o el dia de la dona penyiscolana. Vull dir que el que busquen és al final és un reclam, i pels hotels també. Vull dir que el poder allargar-se en dos caps de setmana significa tindre molt bona ocupació hotelera els caps de setmana, sobretot, i entre setmana, pues, bàsicament també, i són un complement per a l'activitat turística normal, que el producte estrella segur que és el sol i platja, però nosaltres li donem un significat més a la festa, i estany en el jaleo també un plus de gastronomia que està formada per una associació nova que s'ha creat precisament per a potenciar la gastronomia, perquè és un producte bàsic per a poder desestacionalitzar el turisme sol i platja i tindre turisme tot l'any.
3: Com s'aconsegueix que els més joves s'impliquen en les tradicions i no es perda, pues, aquesta part del patrimoni?
9: Pues fent el treball que està fent els mantenedors, Juan Llaudies i Jesús Bayarri, en tot el seu equip, i que durant l'estiu, mentre altres estan en dimarts i en dijous bàsicament, o els dies que ensaien, mentre altres estan, pues, no sé, pues, o la piscina, o en la tele, o la platja, o en la platja, pues ells estan ensaiant a crios, i jo vaig comptar que són més de 100 en les danses, i en la batalla, pues, i en la dansa de batalla, pues, també, pues, pràcticament no caben a la plaça.
3: Sí.
9: I es genera, pues, treballant en ells. Vull dir, nosaltres ens hem criat en eixa plaça d'armes, sabem, alguns han passat per les danses com jo, però no havien d'estiguets, i això significa que s'està fent un bon treball. Antes havíem érem dos grupos, un de joves i un de grans, i de grupo menut, pues, probablement no n'hi havia, inclús se va llevar el dia dels vellets quan jo tenia, pues, en la meva infància. Ara han aconseguit que el dia dels vellets allí hi haguen més de 100 crios, i van els crios, els pares, els abuelos, els veus ahir mateix, dijous, pues, estaven ensaiant, i al final se crea un clima de sentiment, de pertenència, vinculat a les nostres tradicions, i això ho estan fent molt bé. De fet, el reconeixement bàsicament és per això. Donat això, la creació del nou museu de les danses és un dels objectius. Les danses han volgut col·laborar, encara es disposen de pulseres, 4 pulseres, 5 euros, precisament per a apostar i invertir en aquest museu. I també vendrà loteria, i crec que dignifique el sentiment penyiscolà, pues, associacions com les que t'he comentat.
3: I bueno, parlem una pica, no sé si és la part més complicada o no, com se gestiona la seguretat, la neteja durant aquests dies de festes?
9: Bueno, s'han fet una sèrie de reunions de coordinació, després tindràs a Ramon, el regidor, que t'explicarà quines són les reunions que es fan per la mobilitat, per el tràfic. Estan més dificultats perquè el jaleo, pues, significa tindre que obrir el millor l'avinguda de la mar. durant els dies que se celebra, però reunions de coordinació i d'emergències és evident que n'hi ha prèvies a l'organització. L'empresa de neteja té un llistat de tots els eventos per a tenir-los a punt per als dies on en aquests espais se celebra activitat festiva. Vull dir, al final són totes aquestes coses pues, costen, reforcen hores extra per a la policia local, que els he firmat durant aquests dies per a tratar de cobrir no només l'event festiu sinó l'activitat rutinària en la població. El mateix passa en neteja i en qualsevol activitat sempre n'hi ha pues, una seguretat addicional. Bueno, com per exemple, si s'organitzen les cucanyes en el port, és evident que hi ha la seguretat que mereix el tindre la barqueta del socorrisme, o si n'hi ha bous, pues és obligatori pues tindre el metge, tindre pues l'infermeria. Tot això són gastos de plus, això és la inversió que se fan festes, i això tot està justificat i en mans de la intervenció municipal, per tal de que en tota seguretat del món se pugui celebrar qualsevol esdeveniment, més la seguretat addicional pues, que té la carpa, els concerts, espectacles, i aquest any s'afegeix l'Orquestra Panorama també com una de les millors orquestres que n'hi ha, també la tindrem entre nosaltres.
1: Pues jo per la meva part, moltíssimes gràcies. No sé si vols comentar alguna coseta o si no ja convidar la gent.
9: No, perquè que esteu tots invitats, que esperem que siguin unes festes patronals com les que tots desitgem, que es compartisquen entre els veïns, entre la gent de la comarca, entre els visitants, entre els turistes, i que bueno, tota aquella gent que no pot per qüestions familiars, enfermetats o inclús alguna defunció d'algun parent, pues, bueno, que el nostre abraç, que també pues, les pugui per lo menos tots els religiosos conviure-les i sabent i desitjant que siguin pues, les millors festes que poguéssim tindre durant l'any.
1: Moltíssimes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres.
10: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
1: Hola, molt bon dia a tots i a totes. Avui, al nostre programa de l'Hoy por Hoy, a la nostra secció d'entrevistes, contem amb la presència d'Àlia Sambràs. Ella és cantautora i, bueno, està així perquè va vindre la primera vegada perquè va traure la seva primera cançó, i aquí estàs una segona vegada perquè has tret la teva segona cançó, Rimes de Sal. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
11: Gràcies a vosaltres, és un plaer tornar.
1: I, bueno, com dia, acabes de presentar el teu nou senzill. Com estàs vivint aquest moment?
11: La veritat és que és molt bonic i molt emocionant perquè és una cançó molt fresqueta, molt d'estiu, i s'ha convertit en l'himne de l'estiu de molts dels meus amics i amigues, de la meva família, i ho estem vivint molt, molt intensament, la veritat.
1: I després de traure el teu primer single, què significa per a tu publicar una segona cançó?
11: La veritat, necessitava traure una cançó com més alegre, perquè Somos va ser una cançó que va marcar-me moltíssim, fa molts records al passat del tema de la Dana, i necessitava algo que mostrar una altra àlia, també.
1: I per què el títol Rimes de Sal?
11: Rimes de Sal, perquè és una cançó amb rimes, que les rimes representen circumstàncies, no, de la vida que ens han curat. Per això fa referència a la sal.
1: I en si de què parla la cançó?
11: La cançó parla sobre com després d'un any molt mogut, on ens ha tocat superar moltes coses de la vida, no, moltes marees, hem aconseguit una millor versió de nosaltres mateixa, i com hem escoltat aquesta xiqueta interior, l'hem escoltat i hem pogut aconseguir molts dels nostres somnis i ser lliures.
1: Hi ha alguna experiència personal que hagi inspirat aquest tema?
11: La meua i la de dos amigues, uh-huh, en concret, que he conegut en guanya Penyíscola, en el cole, me va inspirar a traure aquesta cançó, dedicada a elles especialment, a Lara i a Cristina.
1: I com t'agradaria que se sentirà la gent a l'escoltar aquesta cançó?
11: M'agradaria que, per supost, els donara alegria, uh-huh, i com ànims per superar qualsevol marea, perquè al final totes aquestes circumstàncies que ens fica la vida és per portar-nos a una millor versió, que escolten la seva essència i complisquen els seus somnis i se sentin lliures.
1: I en aquesta cançó com ha sigut el procés de creació? Que ha vingut primer la melodia, la lletra?
11: Primer va ser la lletra, la cançó la vaig escriure en el castell de Penyíscola.
1: Ai,
11: vaig començar a escriure la lletra, a connectar, no, amb tot el que vam viure aquest any, i després sempre amb el meu pianet pues, ja busqué la melodia i amb l'ajuda del meu productor, Carlos de López, ja l'acabem de culminar.
1: I quan ha durat el procés de creació d'aquesta cançó?
11: La vaig començar a escriure sobre el març i la vam traure fa coseta d'un mes, o sigui que pues, des del març fins a juny, gravat el videoclip també, que li envié un salut a Òscar de López, que també ens va gravar el videoclip i va tindre molta paciència amb nosaltres.
1: Per què paciència? Va ser complicat?
11: Perquè nosaltres anàvem ahí tot amones, sí, claro.
1: I òbviament.
11: Òbviament, i volíem gravar aquí, volíem gravar allà, i el pobre anava ahí detrás nostra, i la veritat que ho va fer molt bé, un videoclip molt bonic que recomano veure gravat en Penyíscola. Uh-huh. Sí.
1: I creus que aquesta cançó reflecteix una evolució respecte al teu primer senzill?
11: Jo crec que sí, és una evolució i és mostrar una altra part meua, no només l'àlia dolorida, no, o trista, sinó també una àlia que és alegre, que és contenta i que sap cantar-li a la vida i a les coses bones.
1: Hi ha algun artista que t'ha inspirat especialment a l'hora de crear aquest tema?
11: Pues la veritat és que n'hi ha diversos artistes que m'inspiren, però sobretot diria que Sofia Lar, uh-huh, és una de les meues majors inspiracions, i també molta gent m'ha dit que el tema li recorda un poc a Amaral, uh-huh, a l'Oreja de Van Gogh, com al pop este antic del, sí, 2000, pues també seria considerar-lo.
1: Gran estil, per
11: supost. Gran estil, sí.
1: I com definiries el teu estil, parlant d'estils?
11: Uf, jo crec que jo soc molt, molt, molt popera, uh-huh, així un pop molt, molt fresquet. El meu productor diu que a vegades soc una mica Beatle, també, o sigui que sí, un poquet d'ahí.
1: I, bueno, parlàvem abans del videoclip i d'Òscar, que anava gravant, sí, ahir. Com ha sigut aquest procés?
11: Ho vam passar superbé, damunt una banda de Lara i Cristina, que la cançó és especialment dedicada a elles, que elles eixen en el videoclip. Uh-huh. També eixen els nostres amics, els nostres dos Carlos i Víctor, que van voler col·laborar, i eixen ahí al final. I ho vam passar superbé. Va ser com una vesprada d'amics, uh-huh, per a fer un videoclip de l'àlia, com diuen ells.
1: I quin paper juga aquesta part visual per a la música?
11: Al final, Rimes de Sal, no? Fa molta referència a la sal, al mar. També volem enfocar-la molt a una cançó que fora d'estiu, aleshores gravar-la en Penyíscola, que al final és una ciutat, uh-huh, molt de l'estiu, que està el mar. Jugar amb aquests colors també, no? De l'alegria, de la felicitat. Jo crec que ha sigut tot un encert, i més perquè totes les marees de les que parla la cançó que hem viscut han passat a Penyíscola. Aleshores, yeah, el castell és com aquest referent que la cançó ho dic, en nostra playa del Castillo Encantado, uh-huh, fa referència ahí a Penyíscola.
1: I, bueno, és el segon senzill. Sí. Com està sent aquest camí en els teus inicis en la música?
11: Estic supercontenta perquè cada vegada vaig agafant una oportunitat d'ací, una, uh-huh, oportunitat d'allà, i ve com a poc a poc tot va creixent, i estic superagraïda a la vida i a tots els que me doneu suport, la veritat. I aprofite per a dir que el dia de 9 de setembre tinc una superoportunitat i esteu tots i totes convidats a un festival que faran en el meu poble, en Paiporta, sobre la Dana, per a recaudar fondos, i ahí estaré cantant les meues cançons.
1: Que guai, que guai. I, bueno, què has après també des de la publicació de la teua primera cançó ara?
11: Que sóc una mica polifacètica, que puc escriure sobre algo dolorós, que puc escriure sobre algo alegre, però que en totes les meues cançons m'he adonat que n'hi ha sempre una transició. Uh-huh. sempre veig la part com igual dolorosa d'una cançó, no? Però després sempre arribo al final amb una transició, que és el que vull transmetre als meus oients també.
12: I quina resposta has rebut del públic fins ara?
11: Bueno, pues la veritat que la gent supercontenta, estic cantant en Peñíscola també, en un puesto maravillós que li diuen el Salabre, i sempre al final dic, bueno, ara us vull cantar mi canció, i a la gent, i la veritat és que li encanta, molta gent me felicita, perquè al final és una cançó molt alegre, que te fa reflexionar de dir, ostres, podem tindre situacions dolentes en la vida, no, però tot sempre al final se supera.
12: I, bueno, Rimes de Sal forma part d'un projecte aixina gran. Estàs pensant en formar un EP, tal...
11: Jo crec que més que un EP, la idea és fer un disc. La idea és fer un disc i en ello estem. Encara queda un poquet, perquè és un treball, pues, això, que porta el seu temps per a fer-ho bé, per supost, però arribarà.
12: I quin objectiu t'agradaria aconseguir en finalitzar l'any?
11: Quin objectiu és? M'agradaria començar, haver començat així a final d'any a fer bolos, cantant les meues cançons en diferents puestos, encara que no tinga el disc, encara, poder anar fent bolos cantant algunes de les meues cançons que ja estiguen publicades.
12: I què és el que més disfrutes del procés de crear una cançó?
11: El que més disfrute, és que disfrute cada cosa. La part de crear la lletra per a mi és molt íntima. Però després quan vaig a l'estudi amb Carlos i li la presente, m'ho passa superbé, perquè ell és un crac i és una canya. I després gravar el videoclip, també és com sentir-te aquesta xiqueta que se ficava música, no? Quan era menuda i se sentia en un videoclip.
12: I, ahí,
11: i ara ja és com, uau, ara m'està passant de verdad. Sí, aleshores, cada procés té la seva part, la veritat.
12: Què transmet la mar? Perquè és un element molt important d'aquesta cançó.
11: Uf, per a mi la mar és transició. La mar és transició, perquè pot estar en calma, després venen marees, però després torna la calma, que és el que vull transmetre en la cançó. Cantamos por esas mareas que nos llevaron a una mejor versió.
12: Quan vas descobrir que la música... era molt més que una afició?
11: Quan vaig descobrir que la música era més que una afició? Jo crec que des del primer moment que els meus cosins me van regalar el meu primer teclat per a la meva primera comunió, fa ja 18 anys, ahí me vaig adonar que jo en algun moment de la meva vida faria un disco. Tenia 8 anyets i vaig escriure la meva primera cançó i ahí vaig veure que era algo que en un futur de major...
12: Això és manifestar, eh? O sigui...
11: Estic vivint algo que he manifestat fa quasi 20 anys.
12: Uau, això és molt fort.
11: Sí.
12: Si hagués de definir Rimes de Sal amb tres paraules, quines serien?
11: Rimes de Sal, a veure, Rimes de Sal en tres paraules, pues jo diria que és una cançó alegre, llibertat, perquè mos convida a ser lliures i a viure la vida amb total plenitud, i empoderamiento.
12: I per última pregunta, què li diries a algú que encara no escolta el Rimes de Sal?
11: Que li recomano 100% escoltar Rimes de Sal si necessita animar-se, motivar-se per a complir qualsevol somni i superar qualsevol obstacle que la vida ens puga ficar, i com aprendre a conduir aquestes marees, no? Perquè al final acabarem en la nostra millor versió. Al final tot passa... i tot el bo arriba.
12: Pues sí, pues per la meva part moltíssimes gràcies Alia, per presentar-nos la teua segona cançó, i bueno, esperem que hi hagi una tercera, una quarta, un disc pronte, i que vingues una altra vegada i mos el presentes.
11: Encantadíssima, segur que sí, moltes gràcies.
12: Moltes gràcies.
13: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarlo queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarlo creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de València 28. Ven y compruébalo tú mismo.
5: 964 47 48 21.
13: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
14: Carrefour Vinaròs te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 13 de septiembre.
15: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
16: ¿Qué hace calor? Masivo, bro, es verano. Piscina, ¿no?

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 7 de setembre del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies així a la ràdio. Comencem, com sempre, a Vinaròs, i és que aquest diumenge, dia 13, tindrà lloc les botigues al carrer. I d'això ens parla Maria Àngeles, la presidenta de l'Associació de Comerciants de Vinaròs.
1: Pues bueno, com sempre, una vegada més, el comerç de proximitat de la nostra ciutat i de l'Associació de Comerciants de Vinaròs, sortim de nou al carrer el diumenge 13 de setembre. Estarem des de la plaça parroquial, carrer Major, fins a la plaça del Mercat i una miqueta de travessia a Sapon. Aquest serà el recorregut dels nostres carpes i dels comerços de proximitat que sortiran per a ofertar, tancar la temporada de primavera-estiu i donar el pas ja a el que és la tardor i l'hivern. La campanya de botigues al carrer, que en este temps, perquè vam començar un any al setembre, hi ha més de 25 anys, o sigui que són més de 50 sortides, vull dir que l'esforç ha sigut molt continu i que el que s'intenta des de l'Associació de Comerciants és donar activitat per a que mostrar que la població de Vinaròs, dins de l'activitat de lo que és el comerç, continua estant viu i molt actiu.
0: I per si encara no ho sabíeu, avui comencen les festes patronals a Peníscola i, bueno, d'això ens parla una mica el seu alcalde, Andrés Martínez. Ens parla de com són les festes, de com les viuen ells com a peníscolans i de, bueno, algunes de les novetats d'enguany, com ho serà el jaleo, que li diuen, una barreja de gastronomia, música i, bueno, sobretot, diversió. Aquestes seran les paraules sobre les festes patronals de Peníscola 2026 del seu alcalde, Andrés Martínez.
2: Bueno, les tratem de viure en intensitat, sobretot els dies importants, que són els dies 8 i 9, perquè celebrem un novenari i ja s'està celebrant des del dia 1 en honor a la Mare de Déu de l'Ermitana. Són els dos dies grans on els actes religiosos bàsicament són els que més motius i s'acompanyen en aquests actes els balls en la plaça per les tardes. I just aquest any hem volgut respaldar més a la festa i a lo que és les nostres tradicions, nombrant mantenidors de les festes al grup de danses de Peníscola i a la dansa batalla Moros i Cristians, que són els dos grups, i junt amb la banda de música, que fan possible que la gent recordem d'on venim i mos plantem i diem que volem continuar en estem, donat que són centenars de xiquets que gràcies a ells van passant per la plaça i també els dies jubilats mos ofereixen les danses al poble. O sigui, les festes per a nosaltres, a part de lo que és la festa en si.
0: I ens anem fins a Benicarló, i és que la Fundació Caixa Benicarló va celebrar el divendres l'acte de lliurament de la 30a edició de les beques a l'excel·lència acadèmica, una convocatòria molt especial que va tindre lloc per primera vegada a la Casa Belda, nova seu de la Fundació Caixa Benicarló. La novetat d'enguany és que les beques s'ampliaran a l'alumnat de cicles formatius de grau superior en el 2027. L'esdeveniment, que va comptar amb uns padrins de secció com són Blanca Ferrer i Àngel Alberic, es va embarcar en l'any en què la Fundació commemora el seu 25 aniversari i va convertir este immoble emblemàtic en l'escenari d'una de les iniciatives més consolidades de l'obra social de Caixa Benicarló. En aquesta trentena edició, la Fundació ha reconegut l'esforç, la constància i l'excel·lència acadèmica de 12 joves procedents de 3 centres educatius benicarlandos. Cada beca està dotada amb 1.500 euros, amb una aportació global de 18.000 euros destinada a donar suport a l'alumnat i a les seues famílies en l'inici dels estudis universitaris. D'això ens parla una mica el director general de Caixa Benicarló, José Manuel Galán.
3: L'import absolut de la contribució de la Fundació Caixa Benicarló supera els 266.000 euros. Sé que són números, però són importants. Vam començar en pessetes, el curs escolar 96-97, i els alumnes de la primera edició ja tenen 48 anys. I a l'edició d'enguany, per instituts o col·legis de procedència, el resultat ha sigut 9 del Ramon Cid, 1 del Coromines i 2 del Col·legi La Salle. Per universitats d'impartició, 4 van a la Universitat de València, 4 a la Universitat Politécnica de València, 3 a la Universitat Jaume I de Castelló i 1 a la Universitat de Vic. Variaet per temàtiques, per universitats i participacions. Per a tots, l'elecció incorpora o comporta un canvi de ciutat, nous amics i motivació per experiències noves. Només un consell, aprofiteu-ho. I ja m'acaba. Ara sí, si vos apropeu tots al fotó que hem tingut preparat, que tenim preparat al pati de columnes, teniu el... Així, però... Mentre tant...
4: Cae el sol. Tardeos chill en el jardín de bodegas Besalduc Baix en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
5: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
0: I ara passem a la província, i és que el grup de compromís a la Diputació de Castelló reclama mesures urgents davant les dades de cancel·lacions quirúrgiques de l'Hospital Provincial, que situen el centre castellonenc amb la taxa de suspensions més elevada de tots els hospitals públics valencians. Segons les dades oficials de la Conselleria de Sanitat recollides en la memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral de 2025 del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, l'11% de les intervencions quirúrgiques comptabilitzades al provincial van ser cancel·lades, una proporció molt superior a la mitjana autonòmica situada en el 4,2%. D'això ens parla el portaveu de Compromís a la Diputació i membre del Consell del Provincial, David Guardiola.
6: L'Hospital Provincial de Castelló encapçala, malauradament, la taxa de cancel·lacions quirúrgiques de la Comunitat Valenciana i, de fet, amb un 11% més que duplica la mitjana valenciana, que està en el 4%. I les cancel·lacions suposen no només una gran ineficiència hospitalària, sinó un perjudici per al pacient i per a les seues famílies, a més de suposar un cost per la infrautilització dels quiròfans i dels professionals. Per això reclamem a la direcció de l'Hospital Provincial que analitzi les causes i que implementi un pla per revertir i millorar aquesta situació.
0: I passem a la comunitat, i és que des de la Unió Llauradora es mostra la seva preocupació per l'evolució de la baixa dels preus de l'oli d'oliva i adverteix que aquesta situació pot traslladar-se als productors valencians abans fins i tot que ja ha començat la pròxima temporada de campanya de recol·lecció, que en la comunitat valenciana no es generalitzarà fins a finals de setembre i fonamentalment durant els mesos posteriors. L'organització considera que l'evolució de les cotitzacions no sembla respondre únicament a la situació real d'oferta i demanda. En el conjunt estatal, la producció de la present campanya ha sigut al voltant d'un 9% inferior a l'anterior. La comercialització s'ha reduït un 2,6% i les existències finals són apenes un 6% superiors. No obstant això, el preu de l'oli d'oliva verge extra acumula una caiguda superior al 15% des de l'inici de la campanya i es troba molt per davall dels nivells registrats en les últimes campanyes. D'això ens parla el responsable del sector de l'oli de la Unió, Enric Simó.
7: Des del sector de l'oli de la Unió Llauradora i Ramadera estem preocupats per la tendència a la baixa de les cotitzacions de l'oli. No entenem que sense tindre ja fons definitius se produïsca eixa baixada. Si a tot això li sumem les importacions i l'encariment del gasoll i els insumos, a més de la incertidumbre en com quedarà la nova PAC, ens trobem en un panorama de preus per davall de rentabilitat. En un context d'olivar valencià en zones desfavorides i en risc de despoblament. Per tant, demanem a totes les administracions i a tots els agents de la cadena que actuen en responsabilitat. Defendre l'oli d'oliva no és només promocionar la seva qualitat, també és garantir el preu recebut pel productor i que li permetisca cobrir gastos i obtindre una renta digna.